0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. Hoy estamos muy pendientes de las carreteras porque, ya saben, estamos en plena operación salida del verano. Según la Dirección General de Tráfico, a lo largo de este fin de semana se producirán casi 5 millones de desplazamientos, una cifra que, si miramos hasta septiembre, se dispara hasta los 104 millones de trayectos. Según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, los viajeros este año se decantan hacia destinos más cercanos, bien conectados, con una operativa más previsible y una buena relación calidad-precio debido a la incertidumbre geopolítica. Este verano puede ser de récord y por eso, más allá de las carreteras, las aerolíneas, los autobuses y especialmente los trenes han hecho un gran despliegue de plazas. Por eso vamos ahora a la estación de Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes, una de las más concurridas del país. Malena Álvarez, ¿alguna incidencia a esta hora?
2: Buenos días. Pues de momento la única incidencia es que los primeros trenes que llegan a la estación están teniendo ligeros retrasos, pero no van a afectar al funcionamiento general. La afluencia de viajeros aumenta conforme avanza la mañana y los controles de acceso y los andenes funcionan con normalidad. Entre los pasajeros hay quienes inician hoy sus vacaciones, otros que hacen transbordo Madrid antes de continuar viaje y también numerosos visitantes que llegan a la capital para asistir esta tarde a la manifestación estatal del orgullo. Muchos coinciden además en que han optado por el tren por su comodidad, especialmente cuando se viaja en grupo, con niños o con mascotas.
3: Vamos a Marbella a visitar a un amigo nuestro y salir de Madrid al fin.
4: No entramos en un coche y por eso me he decidido ir. Y más cómodo para no conducir tanto tiempo.
5: Vamos a la playa a pasar una semana a Málaga.
6: Sí, va a hacer calor también, pero bueno, salimos de aquí, cambiamos de aires.
2: En total, durante este fin de semana circularán por la red más de 3.100 trenes de alta velocidad, larga y media distancia. De momento, más allá de estos ligeros retrasos en algunas llegadas, la jornada transcurre con normalidad.
0: Gracias, Malena. Y actualizamos ahora la situación del incendio que desde ayer permanece activo en la Bisbal de l'Empordà, en Girona. Según las últimas informaciones, el fuego está estabilizado en un 70% en su flanco derecho, el que más preocupa. Sobre el terreno, en directo, están nuestros compañeros Iker García y Gemma Esteva. Buenos días. Todavía hay muchas personas confinadas. ¿Cuál es la última hora?
7: Sí, pues ahora mismo acaba de llegar el presidente Salvador Illa en el centro de comandamiento para conocer la evolución del incendio, un fuego en el que siguen trabajando intensamente con la incorporación ya de una decena de medios aéreos y después de una noche complicada, sobre todo por un foco secundario. Las llamas han entrado de madrugada en el perímetro de una urbanización de Calonja y han quemado una casa, eso sí, sin causar daños personales. Los vecinos de la zona han pasado la noche en vilo pendientes de la evolución del fuego. Esta mañana la prioridad es intentar estabilizar ya del todo el flanco derecho. Durante la madrugada han trabajado intensamente, lo han cerrado en un 70%. Recordemos que esta es la parte del incendio que más preocupa, porque si se descontrolara podría tener un recorrido de miles de hectáreas. David Burrell es el responsable del dispositivo.
8: Otro de los objetivos que teníamos ayer, que era cerrar el flanco derecho, hemos estabilizado un 70%, todavía tenemos una parte activa, tenemos tiempo hasta que entre la marinada, que será al mediodía, para cerrarlo completamente.
7: El incendio afecta a una superficie de 2.200 hectáreas. Mientras tanto, unas 10.000 personas de 7 municipios siguen confinadas por precaución. Son días de mucha afluencia turística en esta zona y desde aquí se ha vuelto a pedir que la gente no se desplace para ir a la playa o las segundas residencias. Hoy será un día de calor intenso y tramuntana por la mañana. Las tareas de extinción estarán muy condicionadas a la evolución del viento.
0: Y no dejamos Cataluña porque dos personas han muerto ahogadas en las playas tarraconenses, un hombre de 70 años en Cunit y otro de 37 en l'Hospitalet de l'Infant. En ambos casos había servicio de socorristas y ondeaba bandera amarilla. Estos dos ahogamientos se suman a los 92 que se han registrado en el mes de junio, una cifra de récord que, en opinión de Nuria Rodrigo, vicepresidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se debe en parte a la falta de concienciación de los bañistas sobre la figura del socorrista.
9: Ver al socorrista como una, entre comillas, autoridad. Mucha gente no hace caso porque, bueno, el socorrista durante muchos años estuvo ligado a que era un voluntario y entonces, bueno, pues no sabe nada, no nos va a multar, con lo cual podemos hacer lo que queramos.
0: A esta hora está previsto que llegue a la isla italiana de Lampedusa el Papa León XIV. Lampedusa, ya saben, es una de las puertas de llegada para miles de personas que intentan llegar a Europa desde el norte de África. Álvaro Alcaide.
10: León 14 permanecerá apenas 3 horas y media en Lampedusa, donde recorrerá algunos de los lugares que recuerdan a las víctimas de la ruta migratoria del Mediterráneo. Hará una ofrenda floral en el cementerio, visitará la Puerta de Europa y saludará a varios migrantes y celebrará una misa antes de regresar a Roma.
0: Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
11: Radio 5, Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
12: Bon dia, són les 9 i 5 minuts d'aquest dissabte 4 de juliol. Feim en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les illes. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Tot d'un ampliem aquestes i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
13: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus de Palma, 32 a Eivissa, 30 graus de Mahó i 29 a Formentera. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. A Menorca bufa el vent de tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix amb brises. Durant els pròxims dies pujaran les temperatures. És una informació d'AEMET.
12: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus de Palma, 25 a Mahó i les Pitiuses. Les 34.000 sol·licituds a les illes en el procés de regularització extraordinària d'estrangers ha aixecat la polèmica entre el govern central i l'autonòmic. L'executiu de Proença acusa els socialistes d'irresponsabilitat per l'efecte crida del procés a unes illes, diuen, amb els serveis públics ja saturats. El delegat del govern els acusa de difondre un relat fals que criminalitza els migrants. El delegat del govern desmenteix que les 34.000 sol·licituds per acollir-se a la regularització extraordinària tripliquin les previsions i aclareix que la xifra que es va donar inicialment, 10.000, era tan sols una estimació que corresponia als expedients d'arrelament que s'estaven tramitant abans del procés. Alfonso Rodríguez.
14: Ellos y sus empleadores van a contribuir como cualquier otro trabajador y trabajadora. Este es el relato real, correcto. El otro es buscar la culpabilización de la migración. El que quiere a estas personas migrantes escondidas y no los quiere en el PAC, en los hospitales o en las escuelas públicas.
12: Mentre el portaveu del govern insisteix en l'efecte crida del procés, és Antoni Costa.
15: Partit Socialista amb una mà defensa la regularització i en l'altra ens diu té vostè la situació de serveis públics complicada. Tenim un govern d'Espanya irresponsable. No ha calculat l'impacte que tindria aquesta mesura sobre els serveis públics de les Illes Balears.
12: El govern central estima que a final de la tramitació el 30% de les sol·licituds presentades seran denegades. I canviem de tema, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha exigit aquest divendres a les administracions estatal, autonòmica, insular i local l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per reduir l'impacte turístic a Mallorca. Entre d'altres, exigeixen al govern la prohibició dels lloguers turístics amb sancions contundents, la reducció de places turístiques de les Balears, l'aplicació d'un topall d'entrada de vehicles i la reducció efectiva dels vols. Aquestes són algunes de les mesures que conté el full de ruta de l'entitat per combatre les conseqüències socials derivades del monocultiu turístic que han lliurat, van lliurar ahir el consolat de la mà. El portaveu de la plataforma és Dani Comas.
16: Exigim en el govern de les Illes Balears que legisli per la majoria resident. Això implica prohibir definitivament el lloguer turístic il·legal, amb sancions contundents, i abaixar per llei el sostre turístic de les Illes Balears. Anar a Madrid i a Europa exigint mecanismes per prohibir la compra especulativa de cases per part de no residents i fons voltor.
12: I seguim parlant de qüestions relacionades amb el turisme. Hotelers i el Consell de Formentera reclamen a l'executiu balear que es desencalli la normativa sobre parasols i gandules de les platges de l'illa Pitiusa i els deixin tornar a posar els 18 lots de serveis de platja. Expliquen que molts de turistes es queixen i els hotels temen que l'any que ve baixin les reserves. Asseguren que la normativa és molt més estricta que altres illes i això suposa un greuge comparatiu. Juan Macosta, president de l'Associació Hotelera de Formentera, i Vicent Bonet, propietari de l'Hotel Tahití.
17: totes aquestes persones que viuen, treballen amb aquests llocs de maques i de sombrilles no podran treballar més aquest estiu. Implica que tots els professionals que havien guanyat aquestes concessions tampoc podran tenir aquestes rentes aquí.
18: Sí que hem trobat gent que ha decidit no reservar perquè no hi ha el servei. I pensem que l'impacte real el tindrem més l'any que ve que aquest any. Quan la gent que és molt habitual i molt repetidora hagi comprovat que el servei no hi és durant tota la temporada, possiblement l'any que ve algú decideixi no vindre.
12: El Consell de Formentera ha demanat informació al govern, que diu que està estudiant aquesta qüestió.
11: Ràdio 5, tot notícies.
12: Més temes. Ha quedat extingit l'incendi forestal de Vinyacolla a Sant Lluís després de cremar ahir 2 hectàrees de matoll. El foc es va iniciar a l'hora baixa, es controla a les 5:30 i 3 hores després d'aconseguiren apagar les flames. Hi actuaren 3 mitjans aeris, una autobomba i 16 bombers forestals. I el fum del gran incendi de Girona a la Bisbal de l'Empordà ja és visible de les Balears. Ahir a hora baixa va arribar a Menorca i a punts del nord i llevant de Mallorca, impulsat pel vent de tramuntana. I això que sentiu és el so de les màquines excavadores tomant 7 casetes il·legals al poblat de Sombanya, a Palma. Va ser ahir en una nova batuda policial que s'ha saldat aquest divendres amb una persona detinguda. Durant l'operatiu, coordinat entre policia local i policia nacional, s'han confiscat diverses quantitats de substàncies estupefaents, entre elles marihuana, haixís, cocaïna, medicació per a la disfunció eràctil i dobbers en efectius, així com també útils per a la venda i distribució de droga. Així ho explica el portavoz de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
19: En las diferentes casetas se han desmantelado 7 puntos de venta, se ha detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública y se han intervenido diversas cantidades de marihuana, hachís, cocaína.
12: I més temes. El sistema de justícia gratuïta ha assolit una xifra rècord de les Balears en el darrer any. 70.000 actuacions, mentre que el nombre d'advocats de torn d'ofici han davallat un 12% en els darrers 5 anys. Una tendència que preocupa el Col·legi d'Advocats, que reclama millores. Mai a les Balears s'havien fet tantes actuacions per part dels advocats d'ofici. Són 192 cada dia. Augmentaren especialment les relacionades amb qüestions d'estrangeria i assistència als migrants que arriben en pastera. El degà del Col·legi d'Advocats de les Balears, Martí Alanyar, explica que paral·lelament a l'augment d'actuacions han detectat un degoteig de baixes de lletrats que no volen prestar servei al torn d'ofici per la mala situació de la justícia gratuïta.
20: Mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia, porque no es lo mismo recibir a un cliente del turno de oficio y resolver un asunto en un par de meses que tener que estar años a base de hacer escritos, reiterar actuaciones porque la justicia no avanza.
12: Actualment presten servei a les illes 700 lletrats al torn d'ofici. I canviem de tema. Vox Palma demana al Batlle que replantegi el projecte per rehabilitar l'antic edifici de Gesa perquè surti a cost zero a les arques municipals. Així, el portaveu proposa adaptar la proposta guanyadora per ubicar oficines a l'edifici per un aparcament de 900 places i un jardí mediterrani. És Fulgencio Coll.
21: Y un proyecto que es bonito, que ha habido un ganador, pero dice, esto es muy caro. Y la única manera es que vuelva a su función origen, que son oficinas, y hacer una concesión y que no nos cueste dinero. Es la solución buena, bonita y barata.
12: I moment ara de repassar l'actualitat esportiva. Jaume Munà cercarà un lloc als vuitens de final de Wimbledon avui contra Jiří Lehecka, número 14 del món. Serà no abans de la 1:10. El de Santanyí ha fet 2 grans primers partits al torneig sense cedir encara cap set. En futbol ja és oficial. Leo Román fitxa pel Deportivo de la Coruña per 5 temporades. El club gallec ha abonat la clàusula de 9 milions en un comunicat publicat a les xarxes socials. El porter Vicenç ha escrit que pensava que el seu camí estaria lligat al del Mallorca per molt més anys, però que ha arribat el moment d'acomiadar-se. Demana disculpes per no haver aconseguit l'objectiu de la temporada, que era la permanència a la primera divisió. Leo Román continuarà a primera en un Depor recent ascendit.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Estem a les portes d'un nou episodi de calor intens que afectarà sobretot a l'interior de Mallorca. Allà, a partir de demà, se poden superar els 37 graus i la EMET activarà l'alerta groga, tot i que avui ja notem l'ascens de les temperatures. I fa també molta calor a la mà. La Mediterrània tanca el mes de juny amb màximes de rècord. Preocupa el retrocés de les praderies de Posidònia. Un estudi de l'IMEDE alerta que no fa falta que se superin els 28 graus perquè la planta mori. Basta una exposició prolongada a les altes temperatures, tot i que aquestes estiguin per sota del seu llindar de supervivència. Amb aquesta notícia encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'avui. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saludo, Paula Bendito. Tot un ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears pugen les temperatures. S'esperen màximes de 34 graus de Palma, 32 a Eivissa, 30 graus de Maó i 29 a Formentera. Durant aquesta tarda predominarà el cel clar amb sol. A la illa de Menorca continua bufant el vent de tramuntana amb intensitat moderada. A la resta del territori, vent fluix amb brises. Demà diumenge pujaran les temperatures i s'esperen màximes elevades a la illa de Mallorca. 35 graus de Palma, 32 a Eivissa, 31 graus de Maó i 29 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 23 graus a Palma i a Formentera i 22 a Maó. Demà bufarà vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
1: Ho dèiem en començar. Demà comença un nou episodi de calor intens a les illes que posaran alerta a l'interior i al sud de Mallorca, on les temperatures podran arribar als 37 graus. Però des d'avui ja poden notar com han començat a pujar els termòmetres. Aquest episodi càlid durarà fins dijous de la setmana que ve, tot i que aquí a les illes no podem parlar d'onada de calor per la seva extensió geogràfica que se limitarà sobretot al centre de Mallorca. Jorge Rodríguez, el portavoz adjunt de l'AEMET.
3: Este fin de semana vamos a experimentar un ligero ascenso de las temperaturas y sí que a partir del lunes, martes, pues tendremos temperaturas altas, bastante altas, sobre todo en el interior de Mallorca, pero no se puede considerar una ola de calor, sobre todo por la extensión, porque necesitamos que para considerarlo ola de calor sea una extensión más amplia.
1: Aquest serà un estiu especialment càlid, segons l'AEMET, que preveu anomalies tèrmiques d'entre 3 i 6 graus per damunt del que és habitual, de forma continuada fins a mitjans d'agost. I aquest encaliment progressiu de la superfície acaba repercutint també la mà.
4: Se nota la temperatura como ha subido, la verdad.
5: O sea, vas a la playa a refrescarte y es que al final no puedes porque es que el agua está caliente.
6: No es una buena noticia, ¿no?
7: Es verdad que está más calentita y más sucia.
8: Un poco como una sopa, un poquito.
1: I no només és una sensació dels banyistes, la Mediterrània s'està tropicalitzant. El programa Copernicus de la Unió Europea ha constatat un augment de les onades de calor marines a gairebé tot el món, però un dels punts més crítics és precisament la mà mediterrània, que du encadenant temperatures de rècord els darrers 4 anys. Leire Giral, bon dia.
9: Bon dia. El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus apunta que la Mediterrània ha tancat el mes de juny en temperatures que freguen els 30 graus amb anomalies d'entre 2 i 3 graus. Xifra rècord que preveuen aniran a més. La portaveu del Servei de Canvi Climàtic és Samantha Burgess.
10: Into the summer months,
9: els mesos d'estiu probablement veurem increments en la temperatura de l'aigua i també de la terra.
10: In land temperatures.
1: Especialment sensible a l'augment de la temperatura és la Posidònia.
9: Un estudi en què han participat investigadors de l'IMEDE i de l'OIB alerta que l'estrès tèrmic continuat pot deteriorar les praderies de Posidònia. Fins ara, se sabia que quan se superen els 28 graus, aquesta planta endèmica de la Mediterrània i clau per a la seva biodiversitat, comença a degradar-se i a morir. Però no només els pics de calor afecten la Posidònia, sinó una temperatura alta que es mantingui de forma prolongada pot ser també letal. Manuel Matías és investigador de l'IMEDE.
11: 26,5 o 27, durant un temps suficientment elevat, això també da lugar a mortalidad, o sea, baja la probabilidad de supervivencia.
1: Una calor que també té un efecte en l'augment de l'agressivitat dels incendis. El gran foc originat a Girona, a la Bisbal de l'Empordà, és ja visible des de les Balears. A hora baixa se va començar a notar el cel de Menorca i també a punts del nord i llevant de Mallorca. El fum ha arribat impulsat pel vent de tramuntana que ha bufat aquests dies i que està complicant a més les tasques d'extinció de l'incendi de Girona. A més, aquí a les Illes hi ha un incendi agrícola actiu, ara mateix de petites dimensions, són Frare a Inca i actuen un mitjà aeri, 4 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. I a més, a Llora Baixa va quedar extingit un incendi forestal de Vinyacolla a Sant Lluís, després de cremar 2 hectàrees de matoll. El foc se va iniciar a l'hora baixa d'ahir, com dèiem, es controlà a les 5:30 i 3 hores després els 3 mitjans aeris, una autobomba i els 16 bombers forestals que hi actuaren aconseguien guien a apagar les flames. I això que sentiu és el so de la mobilització que han fet una 60 de treballadors del tren de Sóller avui de matí per reclamar millores a la seguretat ferroviària. S'han concentrat a la plaça d'Espanya de Sóller davant l'estació de ferrocarril. Des de fa 2 anys i mig, el comitè d'empresa demana un pla d'emergències i un reglament de circulació ferroviària que actualment ens diuen no existeix. A més, denuncien manca de formació entre els treballadors. 2 incidents ocorregut el passat mes han encès les alarmes i per això Comissions Obreres ha convocat avui una concentració. Miquel Vedell.
6: Aquesta darrera setmana han tingut un alcanç de 2 tramvies que van d'Esport a Esport de Sóller, un alcanç, és a dir, dos tramvies que van un darrere l'altre i el de darrere i ha pegat en els de davant. Deu fer un mes un tren de socor, és a dir, van tenir un tren que s'ha quedat aturat i van a un altre de socor. Sabeu que hi havia una quadrilla fent feina i el tren de socor va pegar en aquesta quadrilla.
1: I seguim parlant de mobilitzacions. Demà hi ha una convocada una cadena humana per demanar la protecció d'Estrenc. Una qüestió que està enfrontant govern i entitats ecologistes que denuncien la modificació d'una llei que diuen facilita rebaixar al futur la protecció d'aquest espai natural. L'executiu balear ho nega i assegura que no canvia res. Enrique Mas, bon dia.
12: Bon dia. Els ecologistes del GOB temen que la modificació de la llei faciliti futurs canvis que permetin nous CBUs, edificacions o activitats. La modificació no canvia de moment el que es pot fer a Estrenc. El que canvia és el procediment per modificar en el futur les normes que regulen aquest parc natural. Fins ara, determinats canvis s'havien d'aprovar al Parlament i amb la nova regulació es podran fer a través d'un decret del Consell de Govern. Mateu Vic, de Terra Ferida.
13: Per què el volen canviar? Evidentment, per protegir més, no, perquè és que ja està protegit. O sigui que, si ho volen canviar, és atès que tenen un ànim de major explotació comercial, econòmica, de l'espai natural d'Estrenc i Salobre.
12: El govern rebutja aquesta interpretació i assegura que només s'equipara la gestió d'Estrenc a la de la resta de parcs naturals de les Illes. El conseller de Medi Natural és Joan Simonet.
14: L'únic que s'ha fet és equiparar la figura d'Estrenc en el resto de parcs naturals de les Illes Balears. I jo crec que els altres parcs naturals no s'han desprotegit durant aquests anys.
12: Tot i les explicacions del govern, els ecologistes mantenen la convocatòria de la cadena humana per demà a les 10 del matí al Club Nàutic de Sa Ràpita.
1: Una mobilització convocada per diferents entitats ecologistes que comptarà amb el suport d'alguns grups polítics com el PSOE. Rosario Sánchez és la vicesecretària general del PSIP.
15: Qualsevol modificació legislativa que pugui significar posar Estrenc en qüestió, on és punt de mira dels especuladors, és inadmissible i s'ha de fer enrere.
1: I vos parlem ara d'una iniciativa solidària. Des d'aquesta setmana, un hospital de Senegal compta amb 5 noves incubadores que permetran incrementar la supervivència dels nadons prematurs al país. L'iniciativa, tirada endavant per l'ONG Hope and Progress, amb el suport del Servei Solidar del CESAC de Palma, també ha transportat fins allà material sanitari i esportiu per millorar la vida dels nins i nines d'aquest país. Xavi, ara, bon dia.
16: Bon dia. Amb aquestes 5 noves incubadores ja són 25 les transportades al Senegal, d'ençà que l'equip liderat pel cirurgià pediàtric Carles Verdagí va iniciar les expedicions al país. Enguany ho han fet gràcies al suport de Vueling i Riu Hotels, que ha donat suport logístic als voluntaris que han participat al viatge. L'objectiu no és altre que evitar morts de nadons prematurs en un territori en què la taxa mitjana de mortalitat és de 29 per cada 1.000 nounats.
17: En aquest sentit, un recit nascut prematur que pesi menys d'un quilo, normalment, després del part, el deixen amb una taula, el tapen amb un llençol i esperen que es mori. Clar, això clama al cel. Per tant, el que nosaltres volem, a part de la cirurgia infantil, que és el que fem, que és la tasca principal, el que volem és que no mori cap ni un prematur, que tingui les mateixes oportunitats.
16: Les incubadores, explica Verdagí, són molt senzilles d'emprar i estan concebudes perquè el risc de patir una avaria o un tall de corrent sigui mínim. Per això funcionen amb connectors USB, de manera que aconseguir els cables adequats al mercat no sigui difícil, i també perquè es pugui realitzar una monitorització des d'Espanya. En aquesta expedició, explica la coordinadora del Servei Solidar del CSAC, Ángeles Durán, han aprofitat per dur material sanitari i esportiu als nins talibé.
18: Bueno, este año también vamos a una ONG de niños talibé, que son niños que están abandonados por sus familias y que, bueno, van a una especie de escuelas que acaban convirtiendo a estos niños en mendigos explotados para conseguir pues dinero y comida de forma diaria, y sometidos pues muchas veces a maltrato físico y a palizas directamente y maltrato psicológico, ¿no?
16: Aquesta expedició és una de les tres que cada any fa el doctor Verdagí amb el seu equip, que opera nins amb tumors i malformacions congènites de manera totalment gratuïta.
1: I moment ara de repassar l'actualitat esportiva. A punt d'arrencar el partit de Jaume Munà a Wimbledon. S'enfronta a tercera ronda Jiří Lehecká, número 14 del món. El de Santanyí ha fet dos grans partits al torneig sense cedir cap set encara i cercarà ara un lloc als vuitens de final. Notícies en futbol. Ja és oficial. Leo Román fitxa pel Deportivo de la Coruña per 5 temporades. El club gallec ha abonat la clàusula de 9 milions d'euros. En un comunicat publicat a les xarxes socials, el porter eivissenc ha escrit que pensava que el seu camí estaria lligat al del Mallorca per molt més anys, però ha arribat el moment d'acomiadar-se, ha dit. Demana disculpes per no haver aconseguit l'objectiu de la temporada, que era la permanència primera. Leo Román continuarà a la màxima categoria, primera divisió, en un Depor recent ascendit. I Pep Lluís Martí serà el nou entrenador del Mallorca B després de la marxa de Gustavo Siviero. El filial, recordem, va ascendir a la segona federació la passada temporada. I ara vos contam que ja està totalment al descobert el talaiot més gran dels tres que configuren el conjunt arqueològic de Torre d'en Galmés, a Alaió. Els arquitectes han retirat uns 200 metres cúbics de sediments que cobrien la construcció i han consolidat l'estructura original, restaurant algunes parts. Clara Ceballos.
19: S'ha fet una feina d'excavació de l'estructura més gran del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés. Els treballs de restauració han garantit l'estabilitat i la conservació d'aquest edifici prehistòric. Cristina Bravo és arqueòloga i codirectora de l'excavació.
20: Un gran despedregament de tota la runa que hi havia per damunt dels nivells arqueològics, i un cop això assolit van poder començar a detectar, documentar tota una sèrie d'edificacions al voltant del talaiot, a més de conèixer millor el talaiot, el seu sistema constructiu, un sistema d'adossament de folro i contraforts per donar-li estabilitat.
19: Les excavacions també han aportat d'altres troballes, com l'identificació d'una escala monumental que permetia accedir a la plataforma superior del talaiot i una peça de ceràmica d'uns 3.000 anys d'antiguitat. Bernat Burgaia forma part de l'equip de restauració.
21: És una peça tipus pitoide, que ens diuen, és un gran contenedor, generalment de cereals, no? I el bo que hem tingut és que ha sortit pràcticament completa. De fet, ja vàrem fer una intervenció in situ per consolidar-la abans de treure, perquè estava en molt bones condicions, tot i que estava molt fragmentada. I el que ha estat interessant també és que, com que teníem el perfil complet, sí que hem pogut restaurar-la tota la seva integritat.
19: Els resultats d'aquesta feina contribueixen a ampliar el coneixement científic sobre una de les tipologies arquitectòniques més representatives i alhora més desconegudes de la prehistòria de Menorca.
1: I ens acomiadam amb Azúcar Moreno.